Tenim dues hores i 24 minuts, gent. Bueno, hiu, l'empatxem, hiu, l'empatxem, hiu, l'empatxem, hiu, l'empatxem, hiu, l'empatxem, hiu, l'empatxem, Ok, tramaixem ora hutu pro ma kola 2026. Tu kinda kore kungwe moratele enno kanle o Roma e la poia u Italia. Re anaconda wa suela. Kama kera ne vakani. Buona notte.